Hola, Radio Murta. Som en Xisco de Reflexiones de un Mallorquín. En Tòfol i jo vos volem felicitar per aquests 25 anys de ràdio tan ben feta. I desitjar-vos que en fagueu 25 més per tot el Mallorca i tots els mallorquins. Gràcies, Manu, per ser tan comprensiu i ser tan bella persona com ets en tota la gent major, que jo això m'ho fa molt feliços. Gràcies per ser com ets. Gràcies.

Aquests són els nostres consells. Plantes hermoses. Un consell senzill perquè les vostres plantes se mantinguin bé i tinguin un bon color verd és que quan les aneu a regar, afegiu a l'aigua un pot de quinyella en pols. Els seus efectes se noten en els pocs dies.

coneguem les nostres dites i refranys. Aigua en febrer, ordi en el graner. Les pluges de febrer són bones per al camp, i encara més per l'ordi, que no pot esperar les aigües tardanes.

Sabíeu que a juliol de 1984 l'Ajuntament de Calvià va autoritzar que la playa de El Mago fos la primera playa nudista?

Aquests són els nostres consells. Avellanes contra la anèmia. Un consell per a aquelles persones que hagin perdut la gana, inclús per a aquelles que tenen un pot d'anèmia, és menjar avellanes. Una grapada d'aquests fruits secs, de tant en tant, fa que se recuperin a poc les energies i que torni a venir la gana.

coneguem les nostres dites i refranys. Cadascú a casa seva i els assotants a can coll. Vol dir que per evitar conflictes, la cosa millor és que cadascú estigui a casa seva i no se fiqui amb assumptes d'altres.

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Hola, amigos. Soy Curro Cur Savoy. Bueno, un abrazo muy fuerte.

0: Som en Jeroni, de les Maravilles, d'aquí de Serenal.
1: Som en Canyet de Lloseta.
2: Me llamo Enrique, de Llucmajor.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Hola, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar el meu amic i company, en Mano Blanco. Pujar volums, que so, es ràdio morta. Mano Blanco, sempre gran, sempre enorme, sempre únic. Salut, amic, salut!

0: I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.
1: Empezó el verano, fuego.

0: gràcies.
1: Coneguem-se els nostres dites i refranys. Fot qui fot i visqui el rei, vol dir que el vencedor fa el que val.
2: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
3: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971-2466-78.
4: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
5: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
6: Servim per tot Mallorca.
5: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
7: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
8: Aigua potable!

0: Hola, soy Ana María de Alaró.
1: Soy la Cátia de Gaida.
2: Ana María de Serenal.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per la gent d'aquí.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 del matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Rotllos d'humitat. Per llevar aquests antiestètics rotllos d'humitat, fregueu la taca amb un pedaç humit amb aigua oxigenada.

0: cosa preparada. Adiós, un beso a todos.
1: Cada dimecres a les 10 del vespre vos esperam a Benestar 360 a Canal 4 Televisió, un programa que vol ajudar a viure millor amb consells útils d'especialistes en salut, ment i benestar. Perquè l'objectiu és clar, viure molt d'anys però sans i feliços. No ho oblideu, Benestar 360, cada dimecres a les 10 del vespre a Canal 4 Televisió.
2: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
3: Ja estan en marxa les festes patronals de Son Carrió. Des d'aquest divendres, ofici solemne, torrada i gran verbena, en dissabte tallers, visites, futrats i música en directe amb espectacles i festa fins a mitjanit. Diumenge, tradició en caparrots, fira ramadera i no te perdis la posada en marxa de la locomotora durant totes de matí al Museu del Ferrocarril de Mallorca. T'hi esperam. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
4: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Coneguem les nostres dites i refranys. El món no és fet en un dia. Se diu per significar que tot treball val el seu temps i no se pot fer precipitadament.

murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que

de vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: guardia. Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí. Y Javier Ojeda de Danza Invisible. Labios de prensa, sabor de amor. Junto a DJ Chema Sánchez. Música en directo, buen ambiente y un planazo para disfrutar con amigos. Consigue ya tus entradas en rubioproducciones.com. Este 6 de junio, el tardeo más potente del verano te espera en Palma.
1: Perderte en Punta Cana sin perderte nada. Vuelo directo desde Madrid con World to Fly. 9 días en todo incluido desde 1.195 euros. Reserva ahora en tu agencia de viajes Azul Marino en 900 37 36 10 o en azulmarino.com. Azul Marino, New Travel.
2: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest by Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest by Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
3: Hola, Ràdio Murta, som a Coloma de Sonol i demano per qualsevol dematí me pot posar dues cançons d'en José Herreros. Una que se titula Mallorca, Mallorca i s'altra Cinti. I la vull dedicar molt especial per mi home, per la nostra filla, nostra neta Tassier, per en José allà on estigui, i per en José Luis de Son Ferriol, per el Bari, el seu papito, el Francisca de Menorca. També molt especial per aquestes amigues que ens reunim el dijous, per la Nati de Son Oliva, per la Francisca de Petra, que no la sent fa molt de temps, no sé què li ha passat, potser ja no hi soc, quan surt, no sé. Bueno, i per tots aquests malalts i malaltetes que hi ha a clíniques, a residències, sobretot aquest fill meu i la Bàrbara, per tots ells, per metges, per infermers, per les infermeres i per tots que fan el que poden per salvar-los. Un beso per tot Ràdio Murta. Gràcies, Manu. I per tu i per en Vicent, el millor de lo millor. I esperi i desig que estiguin millor, que jo de tu. Endavant, mai endarrere, eh? Mai endarrere.

0: Muchos hablan de vermut, pero cuando la excelencia se hace vermut, se llama Muntaner. Y si hay un momento para disfrutarlo, ese es el momento Muntaner, del 24 de abril al 10 de mayo. Descubre todos los detalles de esta ruta en la web oficial Muntaner, vermut oficial de la Feria de Abril.
1: Ja estan en marxa les festes patronals de Son Carrió. Des d'aquest divendres, ofici solemne, torrada i gran verbena, en dissabte tallers, visites, futrats i música en directe amb espectacles i festa fins a mitjanit. Diumenge, tradició en caparrots, fira ramadera i no te perdis la posada en marxa de la locomotora durant totes de matí al Museu del Ferrocarril de Mallorca. I esperam, Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà.
2: Nueva temporada en Gaspar Bou, ropa masculina en muro. Atención personalizada, especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-53-71-63, 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.
3: Hola, bon dia. Sóc a Cati de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó d'en Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Ave Maria. Se la dedic a tots els que escolten Ràdio Murta. Una abraçada molt forta per tu, Manu, i també per la teva família. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.

0: Meu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren Pimem, Kairos, Colònia, Grup Güell, Nou Espectacle, Qui es fa bou, Martí Serra i Transports Maraneu.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
3: Hola, Radio Murta, soy José Luis de Sanferriol. Quiero solicitar una canción de Antonio Aguilar que se titula Por una mujer casada. Si puede ser para el viernes día 8. Y la dedico, como siempre, a todo el grupo de Radio Murta, a ti, Mano, y los tuyos, a Hermes de la Cabana, a Nati y Coloma de San Oliva, a Fina de San Serra, a Eulalia y su papita de San Ferriol, a Tomás Navarro, a José de San Juan y a todos los oyentes que llaman a la radio. Muchas gracias por todo y que tengáis buen fin de semana.

Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971

Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
2: Hola, soy Juan Vidal y me gustaría dedicar una canción que es Paso Doble que das, que soy el autor y el compositor, así igual como la de teatro, que también es mía. Y quisiera enviársela, dedicársela a toda la audiencia de Radio Murta, a mi buen amigo Manu Blanco, y mandaros un beso muy fuerte. Un beso.

0: Hola, som en Juanan Vidal, amb el meu amic Manu Blanco, aquí a Ràdio Murta. Una ferrada. Gràcies.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691 82 53 21. Repito, 691 82 53 21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
3: Hola, Radio Murta. Bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanet i voldria escoltar una cançó que seria Miénteme, d'en Pau Donés. I la dedicaria a en Jaume i a Antònia Barceló de Campos, Anna Francisca, la madona de restaurant La Ràpita, i a la seva amiga, na Joana Mas, na Fina de Son Serra, na Maria de Petra, i també na José Luis Escribano de Campos, i a tots els que escoltin Ràdio Murta, si podria ser a darrera hora del programa. Moltes gràcies, Manu.

0: Hey! T'esperam a IKEA, com sempre, amb molta inspiració i tot el que necessites per sentir-te a casa. Ens veiem aviat a la teva tenda o punt IKEA. Visita'ns també a islas.ikea.es i a SAP IKEA Inspire.
1: Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
4: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis entens perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

0: en sede del Coindio en Rebasa. Ya son la Catilla Campestilla. Son aquí Catalina de Manacor.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

Sabíeu que l'espineguera s'elabora a base d'anguila i verdura? Ràdio Murta, música i companyia durant tot el dia.

Aquests són els nostres consells. Reposar esquelamàs. Si voleu que esquelamàs la romana quedin més esponjosos, seguiu aquestes instruccions. A sou batut li afegiu un bon raig de suc de llimona i, a part, mescleu la farina amb un poc de llevadura en pols. Reposau, fregiu i bon profit!

0: Jean Matías y Miquel, abierto cada mediodía para disfrutar de nuestro buenísimo buffet. Infórmese para celebrar todo tipo de banquetes con nosotros. Nos amoldamos a su presupuesto para bodas, bautizos, comuniones y demás. Info y reservas al 971-42-73-20. Jean Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
3: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer Veterinaria a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui fuig del foc cau dins les brases. Alliberant-nos d'un perill o d'una situació difícil per caure a una altra de tan dolenta o pitjor.

0: Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislauplanas.com. Doctor Estanislao Planas, devolviendo sonrisas.
1: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragol. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar és pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
2: Muchos hablan de vermut, pero cuando la excelencia se hace vermut, se llama Muntaner. Y si hay un momento para disfrutarlo, ese es el momento Muntaner, del 24 de abril al 10 de mayo. Descubre todos los detalles de esta ruta en la web oficial Muntaner, vermut oficial de la Feria de Abril.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Som en Jaume, vinca.
1: Bona xisca, Jaume, jo. Com la Maria, de Maracop.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabiu que l'arquitecte Guillem Sagrera, autor d'entre d'altres del projecte del passeig que du el seu nom a Palma, era natural de Felanitx?

Aquests són els nostres consells. Fer nets en muscles. La closca dels muscles resulta molt més bona de fer neta si afegiu a l'aigua en la que les renteu un pot de llet.

Coneguem les nostres dites i refranys. El donat sempre és car. Significa que les coses que se regalen solen ser dolentes.

0: Uf, a este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

0: sudden again, Mother Balmer.
1: I'm going to my garage for 5 minutes, eh?
2: This is the Planet de Mura from the Lauren.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-6105-39. 6105-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.

bona nit. Som la Francisca de Palma. M'encanta escoltar-vos. M'agradaria, si podeu, escoltar aquesta poesia. Que bella la vida quan tot somriu. Que bella la vida si l'amor no falta. Que hermós és el dia que els pares fan festa i els fills d'aquests ningú falta. Que bella la vida pels enamorats, que sempre desitgen poder estar plegats. Que hermós és el temps d'una enamorada quan amb il·lusió la boda prepara. Que hermosa la vida quan espera un fill, que bell i hermós poder-lo criar. I tenia el suport quan ja és un home que un moment difícil te pugui ajudar. Que dolça sentir cluixet a l'orella, amor de la vida que molt jo estima, estim, i tenir la carícia d'una mà amable que et toca la cara i amb ulls que veus. Que hermosa sentir d'un altre el calor, i si el moment convida poder fer l'amor. Que gran és tenir l'univers a la teva mà i de tantes meravelles poder disfrutar. Sol és necessari per a ser dictós donar i rebre bàlsams d'amor. I en quant d'amor Déu el món crea i tot ho va fer per tu disfrutar. Espero que disfruteu aquesta poesia. Gràcies i perdoneu si m'he allargat massa. Gràcies.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i

0: nostre. Si fas via compràs la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murten DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a Sabanta, qualsevol oficina d'Alcon Viajes. I Padron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Aigua potable, Martí Serra.
4: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
5: Servim per tot Mallorca.
4: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
6: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
3: Aigua potable, Martí Serra.
7: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971-24-66-78. Aquests són els nostres consells. Vidres sense adhesius. El control de la ITV, bé les ferretines de lluïdes o qualsevol altre adhesiu que vulgueu llevar dels vidres del cotxe, el podreu fer passant una esponja banyada amb vinagre calent. Si fregueu de manera lleugera, no quedarà ni rastre.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui molt abraça, poc estreny. Se refereix a la limitació de fer bé moltes coses a la vegada.

0: Antònia, d'Esport del Cusí.
1: Soy Alicia de Palma.
2: Son el Déu de Soyo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares sin deuda. 971-773-693. Baleares sin deuda.com.
1: Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
4: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Així és ses coses d'esgüell fent camí amb es grup Güell, aquí a Ràdio Murta. Vos saluda Manu Blanco. Estic contentíssim d'estar aquí. Bé, entre altres coses, es divendres hora baixa i aquell va dir, i el cuerpo lo sabe. Però tinc en el meu amic, en Xisco Bousa, que serà bé que cada vegada la cosa... ja faig broma, però és bé que amb en Xisco Bousa cada vegada... Estic més content, ho dic personalment, perquè veiem que la feina que s'està fent, aquesta bona feina, aquesta lluita per part seva, dels seus, i en la col·laboració, des que nosaltres puguem participar, veiem que arriba a port, que és el que volem, no? Perquè anem amb il·lusió, amb bones intencions i amb esperança. I la veritat que avui xerrarem un poc d'aquest tema, perquè Xisco Bousa, president, avui el primer que faig és saludar-te i tu mos presentaràs en aquest convidat especial que jo sé que tu li tens molta estima. Xisco, com estàs?
5: Molt bé, estic encantat perquè duim el prior de lloc. El grup té dues forces molt importants, que són el voluntari nostres i la mare de Déu, que és la Madonna. I tenint aquestes dues persones... Dos
1: ja guanyem el partit.
5: Ja tenim el partit.
1: Escolta, ja que som mallorquinistes,
5: sí,
1: no és així.
5: Sí, ja tenim superats a la Lliga.
1: Molt bé.
5: Bueno, amb Don Mariano, o Mariano, perquè som, entre tots som amics, jo tinc una pressa molt grossa amb ell, perquè la veritat és que vaig entrar quasi amb ell. Van tenir un parell de menys diferències. Som la mateixa quinta, com dèiem, som la mateixa família. Sí, està que des que és ell, el santuari en nosaltres se porta molt bé i el Güell intenta portar-se bé perquè una mare entre l'altra és dulce, cara.
1: Això és així. Que és un dulce, tu ho saps, perquè jo m'encanta que tinguem en el prior de Lluc. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. I és un gust de tot com tenir-vos aquí a Ràdio Murta i a Grup 4 i que sapigueu que sou a que vostra.
6: Moltes gràcies.
5: També és un gust de ser-hi.
1: Sí. I vos diré una cosa. Sí, perquè ara ha de cridar per telèfon en Ivan. El que vos ha dit...
6: Sí.
1: Però ho està ben segur. Jo sempre estic fent bromes amb ell. Però que és ben verà que tot el temps, sempre que hem xerrat, i és prior, i Don Mariano, i tal, i per amunt, i per avall, però sempre amb unes paraules fantàstiques.
6: Bé,
1: i això ho puc dir, eh? I puc donar fe.
6: Ja ho sé. M'estima molt, és mutu. Eh?
1: Xisco, hauries de presentar, ara, fixa't, me llés la feina, vull
6: molt
1: que
6: bé.
1: Faci ell de presentador.
6: Molt bé.
1: Qui mos presentes que tenim a l'altre costat del fil telefònic? Home, aquí tenim.
5: La Catalina, bona amiga nostra, que és la responsable de ja ser un cargo més llarg que un dia sense pa.
1: Això va amb el sou, van quedar, sí, te'n recordes?
5: Sí, no sé qui sol té, però el cargo és molt llarg. És una persona molt amiga nostra, molt simpàtica, i també una altra companyia nostra que mos ajuda bastant a través de la trobada que feien dia 17 a Lluc, que ven tots els llats de Mallorca, que me pareix que no falta cap. Ella m'ho dirà.
1: Mos ho dirà ella directament. Vos que nosaltres mos votam tots els protocols i som de tot menys diplomàtics i ja directament diu una Catalina i dona a Catalina. Li donen les bones tardes i la benvenguda a Ràdio Murta. Hola.
7: Hola, bones tardes.
1: Espero que mos permetis aquí la llicència d'aquestes informalitats.
7: Per suposat, clar que sí. Tu a tu sempre és més familiar i crec que després dels contactes que hem tingut està més que permès.
1: Molt bé, idò, benvinguda. Aquí som ni més ni manco. Fixa't els càrrecs. Tenim... Bé, nosaltres, senyor prior de Lluc i don Mariano, i tenim en el president de Gruguella, en Xisco Bausà. Així que, Xisco, endavant en la teva amiga, en Catalina.
5: Com va, Catalina, tu?
7: Molt bé, Xisco.
5: Bon dia. Aquí estem en el prior, ja preparant la trobada de gent gran a Lluc, com sempre ve gent de tot Mallorca, i gràcies a la col·laboració del Consell i de Santuari a Lluc, això va a missa. Com diuen.
6: Bon dia, Catalina, com estàs?
7: Hola, molt bé, com estàs?
6: Contents d'estar aquí a fer aquesta taula redona? Mai,
7: sí, no
6: mai també hem dit, no? Perquè aquí a la ràdio tot això és redó. No?
7: I un any més ens tornarem a trobar.
6: Un any més, gràcies a Déu, sí. La mare està molt contenta, ja ho saps.
5: I n'hi ensumant.
7: Sí. Crec que tothom està content de poder participar.
6: Sí.
5: A més, estem en la rosca que ens fa en Violet... Ah, que no
1: aquell home té mà, el poble envia el Pepis, té mà. L'altre dia, pagès mallorquí, vaig a tastar un frit, però bo.
5: És un altre inaguantable com tu,
1: sí,
5: però
1: sí.
5: A fa menjar bo.
6: I el poble de Sant Lluc hi ha sí, també un tàndem.
5: Sí, ah. Molt va fer un frit de matances.
1: Però boníssim.
5: Però sí, jo em vaig menjar ahir, encara.
1: Sí, però és que el mèrit que té d'aquest home quan tenen aquest cuiners i aquesta gent que tal, és quan fan per tanta gent, a prior, quan fan per tanta gent, però damunt que surti boníssim.
6: Sí, sí,
1: dius, ostres, quin mèrit, sí. Si per 4 o per 6 te pot sortir d'una manera o de l'altra, imagina quan xerram de 100 sí. O de 1.000 persones. Sí. De quina quantitat de persones xerram que puguin anar a Lluc, a Xisco?
5: A Lluc, m'apareix que poden arribar a 1.150. No, i arribàvem entre 950 i 1.150.
6: Sí, depèn de l'any, però
5: segons
6: sí, calculant molt un mil·lenar, sempre.
5: Sí.
1: I don Mariano, ara que mos està escoltant na Catalina... Valtros i deu-va, evidentment, uns dies marcats, com no se marxa d'esguell a Lluc a peu, tantes coses, però tanta gent, què tal? Fan bonda?
6: He de dir que sí. Si no, no tornaran. Sí, perquè també és una cosa molt senzilla, avui així és una trobada molt de cor. La gent puja a veure la Mare Déu, agrair-li tot aquest any que han passat, posar amunt de molt d'altar i sempre deien, van a tocar mare, no? I posar a sa falda tot això que tot m'es preocupa tant, no? A nivell personal, familiar... o també mundial, no? I és una jornada de germanor, d'estar a gust, i celebrant l'Eucaristia, molt allà en l'acolliment, que també és un espai molt, molt obert, amb les gallines i els cans, i tothom hi cap. I després, per això que dèiem, ara fem un dinar de germanor, i realment és una cosa molt senzilla, que costa molt coordinar, perquè són molta de gent, i molt d'autocar, i molt de mal de caps, així és com... Bé, però ja és senzill.
1: Que quadrarà tot, no deu ser fàcil.
6: No es va de fer, no.
5: Bé, pot dir.
1: Na Catalina que entri en directe amb nosaltres quan ella vulgui.
5: Sí, que tu pots entrar. Bé, na Catalina també han de pensar que els grups que venen d'allà decimats venen amb un responsable.
1: Sí.
5: La gent, com es diu, Tom Mariano, se porta bé. Després els arriba la nostra voluntat de seguretat i evitar que no en tu cap problema mai.
6: Mai.
5: I ja ho fa un parell d'anys, això.
7: Nosaltres, si me deixeu fer un apunt, hem de dir que tant nosaltres com els usuaris estan encantats de poder participar cada any i que nosaltres des de centres de promoció de l'economia personal el que fem és promocionar precisament un envelliment actiu. I clar, malgrat tenim tota una sèrie d'activitats programades, sempre n'hi ha algunes que van sorgint de manera més esporàdica. I en el seu moment, aquesta trobada de Lluc va sortir així, com algo esporàdic. Però ara he de dir que cada vegada, a mesura que avança el temps, els usuaris ja van interioritzat com una activitat més de la rutina. Uh-huh. Aleshores, per nosaltres és un orgull que això sigui així i poder participar d'aquestes trobades i de fer societat, que això també és una altra de les coses que volem, no? Poder fer un envelliment actiu dins l'entorn comunitari de cada una de les persones. Per tant, molt
1: content. Xisco, com ella diu, ha dit un parell de coses que van en altres, a mallorquinitat, que és la nostra, poble, societat, anem tots a la mateixa, no?
5: Bé, jo crec que és molt important que s'hi enxerri. Tenim molt de mèdies de comunicació, el telèfon, els mòbils, whatsapps, però en el final, el guapo és tu a tu, Nalluc, jo no sé quant, per mi cada any 27 o 8 vegades, jo no sé, no ho perds. Sí. Serà que arribes a Lluc i aquella pau, aquella tranquil·litat, i també hem de dir que Lluc, des de que Mariano està al frente, ha fet un canvi per jo, i això era com opinió meva, molt positiva. L'ha obert molt, el Güell està molt content amb don Mariano, perquè s'ha de que mos ha obert les portes, cosa que no antes no teníem, sempre ho he dit. Don Mariano és en marxa que l'or més institucional nostre, a les 5 de matí està en el peu d'entrada, i el santuari en la Mare de Déu, oberta perquè es fes feina bona.
1: Que bé.
6: Sí, ha de ser així, no, no pot ser d'una altra manera, no? Jo crec que també, és el que dèiem un poquet abans, ens fa falta deixar el mòbil, que el duim sempre, i quan ens oblida ja tenim un disgust de mort, no? I d'allà, jo sempre dic que Lluc és un lloc per desconnectar i,
1: mai millor dit, no?
6: I per connectar amb l'ofono mental, no? Que sentir-te en pau, respirar aquell aire, donar-te compte que estàs en mans de Déu. Parlàvem abans de la bendició, no? Diu que és una bendició, basta que obris els ulls, que escoltis, que és un lloc de serenor, d'estar a gust, d'estar a casa, de no te... En definitiva, no? És un lloc que, evidentment, has de trobar les portes obertes, no? Una casa dins les portes perquè tothom pugui entrar i pugui sortir-ne, no? I sí que era veritat que la gent se va molt contenta i que allà no frissam, no? Pot haver atenció per organitzacions, però en el fons lo important no és que surti bé, sinó que la gent estigui bé.
1: Que bé.
6: I que estar bé vol dir pues, deixar-nos acompanyar, deixar-nos...
5: Com ha dit la Catalina, això va començar espontàniament. Mm. Que...
6: Sí, vas unir...
5: Pensàvem que siguin 230 persones el primer any i van passar el 1.000. I és clar que si m'has a través de la Catalina i d'en Guillermo col·labora molt bé amb nosaltres i la gent ho passa bé. I hi ha una cosa clara, quan ve la gent és perquè ho passa bé.
6: Sí.
5: I això és molt important. No és la Catalina?
7: Sí, no, per suposat. I també, el president del Consell, en Llorenç Galmés, també és una de les coses que sempre s'ha involucrat i que, en la mesura del possible, sempre motiu que poder col·laborar, la veritat que tots estem molt contents de fer-ho, i col·laborar en totes les activitats que faceu, donant-li difusió i donant-li a conèixer, crec que és una de les tasques principals que tenim encomanades.
1: Jo li volia demanar a don Mariano, anem a veure, ara mateix, quan t'ha comentat que la gent va a veure la Verge a demanar, jo... Mumareta, diu aquella dita, quan qualcú te crida, que fa temps que no te crida, Xisco, i dius, ara què vol? I Mumareta diu, només se'n recorden de la Verge quan plou.
6: Exacte.
1: Sí. No és així. Però quan ha dit els problemes personals, laborals, d'aquí, però ara mateix també amb els problemes mundials, que estan tots molt preocupats, vos t'ha notat que la gent tal vegada vagi inclús més o s'hagi de refugiar amb aquests temps convulsos que estan visquent ara?
6: Clar, quan estem més estrets és quan mos en recordam.
1: És així, no?
6: Però de tot, no? Vull dir, nosaltres cada dia, sabeu que els nins canten Salve cada dia, de dilluns a divendres, el dissabte descansen, després veien diumenges, però... ja fa anys varen començar que el divendres fos la pregària per la pau. Mm? I ara, doncs, també és un dia especial. Es divendres després de cantar puguin el cambril i se despedeixen de la Mare de Déu fins dilluns. I sí, és un element molt important. També intentam que el papa jo, com bé sabem, és un gran defensor de la pau i intentant que augmenti la confiança. Estem plens d'inseguretat, de por, no mos fiem de ningú, no. I allà no, ja és una experiència de que te deixes dur, que estem bé, que estem tranquils, que si connectam amb Déu, que és l'amor i és la pau, doncs tot l'altre rodarà i funcionarà, no? I, bueno, estem amb aquesta missió, no?
1: Molt bé. Xisco, no sé si voldries comentar alguna cosa més per animar la gent i en Catalina, que la tenim a l'altre costat del fil telefònic.
5: Sí, pues de tot, penjar. Principalment, tu saps que sempre xer de situació en què col·laboren molt amb nosaltres, com és el primer patrocinador del Club Güell, i gràcies a ell pues, fem tot el que podem fer. Gràcies a ell i gràcies a els voluntaris que tenim, agrair la col·laboració del Santuari i agrair a Catalina la col·laboració que tenim i a en Guillermo, decimats, la col·laboració que tenen i el Consell i el Govern també, i anant fent cada dia coses. I el Güell, com tu has viscut la nostra etapa, i el Piró també, hem transformat en una cosa també més social. I
1: ciutat, totalment.
5: I la veritat que és el meu company de directiva, de, en guany van pujar a la Castell Verba i van venir els malalts de Sinó de Dau, i veure aquelles cases tan alegres, allò es paga més guapo. I veure si en major que ve, el primer any de la pandèmia, van venir a Lluc i van veure aquella alegria, això es paga més millor que poden tenir.
1: És que, don Mariano, en el que li conta el president i el que vostè ja sap, i na Catalina també, la finalitat és total. El que ha pujat, jo sempre dic, jo estic orgullós de la bona feina d'en Xisco, però evidentment ell sempre em treu pit i és normal. Pels seus voluntaris, col·laboradors, vosaltres mateixos, de que ara mateix som, perquè jo m'hi fic també, una pinya que anem a lo mateix, com comentava abans.
5: Tu vas a veure dissabte passat.
1: Va ser una passada.
6: Sí, anar sumant, anar sumant. Pensava que aquesta setmana, que parlam del dimonya de set, tant dimecres com dijous com divendres pugen també sessions de gent major de tota l'illa, no? Per tant, pujaran aquesta setmana 5.000 persones, bé.
1: Ja m'ho direu.
6: Ja m'ho direu. Vull dir, són molta de gent, moltes famílies darrere, molt d'anhels, de necessitat, de... I clar, diu que ha de ser això, no? Que tothom se trobi a gust i que es senti beneït, el que parlava abans, no? Que la mare de Déu.
5: Hi ha una cosa, pues, quan tenim un problema, tot té un moret meu.
6: Un bret meu, així és.
1: Amb permís, de na Catalina, que estàs aquí, a l'altre costat, Catalina?
7: Aquí soc.
1: Jo no sé si tu voldries afegir algo més a el que hem comentat per part vostra, de la vostra relació amb el que és el grup Güells a vostra disposició.
7: La veritat que jo crec que ja s'ha dit tot i simplement afegim molt les paraules d'agraïment per poder participar en aquestes activitats amb tots vosaltres.
1: Moltes gràcies, Catalina.
5: Moltes gràcies a tots i molt ben dia de set, a Lluc, a vora la Mare de Déu i menjar un bon arròs pel ple.
6: Això mateix.
1: Però havien quedat amb algo don Mariano i jo.
6: Exacte.
1: Ja que podem aprofitar, si ell li pareix bé, aquests moments que mos escolta tantíssima gent...
5: Aquí mos venia i tots.
6: Molt bé.
1: Li pareix bé, don Mariano, i així fantàstic. Que vam al programa...
5: Bé, a mi va venir el cotxe.
1: Ah, sí?
5: El cotxe i a mi també, també em va venir.
6: Sabeu que venir vol dir bé. I Déu sempre quan mos mira, quan mos escolta, no fa altra cosa més que dir-mos que mos estima. Doncs demanem a Déu la seva benedicció. Déu, Pare de bondat, sabeu les nostres necessitats i els nostres anhels. Sabeu lo molt que vos estimam i lo content que estem per formar part de la vostra família i tenir una mare. Una mare bona que sempre mos espera i que valda per nosaltres. Que la vostra benedicció davalli damunt tots aquells que mos escolten i que confien de la vostra misericòrdia. Sobretot en aquest temps pasqual, en el qual celebram la victòria de la vida sobre la mort, on descobrim el Crist present a mi del nostre món. Per això vos demanam en nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén.
4: Fent camí, ses coses d'Esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
8: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.
9: Muchos hablan de vermut, pero cuando la excelencia se hace vermut, se llama Muntaner. y si hay un momento para disfrutarlo, ese es el momento Muntaner, del 24 de abril al 10 de mayo. Descubre todos los detalles de esta ruta en la web oficial Muntaner, vermut oficial de la Feria de Abril.
10: Nueva temporada en Gaspar Bou, ropa masculina en muro. Atención personalizada, especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-5371-63, 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.
11: En Fonsa Rápida cada pan cuenta una historia y cada dulce es una obra de arte hecha con cariño. Somos una panadería y pastelería artesanal donde el sabor auténtico de Mallorca se hornea cada día. Ingredientes locales, recetas tradicionales y manos expertas que transforman lo cotidiano en algo extraordinario. Desde nuestras tradicionales ensaimadas hasta el pan moreno recién salido del horno. Aquí se respira pasión por lo artesanal. Ven a descubrir el sabor de lo hecho con alma. Estamos en Avenida Miramar 52, Ser Rápida.
12: Bon dia! Et sentit parlar de la trobada de gent gran a Lluc? És una jornada molt especial per compartir, retrobar-nos i passar un bon dia. Dia de 7 de maig de 2026 al Santuari de Lluc. Si hi vols participar, ho has de demanar al teu club o associació de gent gran. No ho deixis passar, t'esperam a Lluc. Grup Güell, fent camí.
13: ¿Te gustaría que tu vehículo gastara menos combustible? ¿Notas que le falta fuerza al adelantar o en las cuestas? En 2LR Team mejoramos la respuesta del motor y ayudamos a reducir el consumo. ¿Cómo lo conseguimos? Con optimización electrónica profesional, ideal para coches, furgonetas y flotas de trabajo. Pide tu cita en 2LR Team, Camino de Jesús 64, Polígono Cambalero. Teléfono 601-543-056.
10: Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, Carrer Violés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971-26-1087. Móvil WhatsApp 633-26-0016. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza, bono, bonísimo.
14: Dios le da sus peores batallas, sus mejores guerreros.

Hola, som de Lorena Bonnin, guanyadora de prodigios en la modalitat de cant. Vull enviar una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murta i especialment a Manu Blanc.

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
1: Puh, pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: Som en Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
3: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, Restaurants Ses Torres y Vini Comprat.
3: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
3: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
4: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
5: Aquests són els nostres consells. Bon aroma en els rentavaixelles. Poseu en el cistell descobert dels rentavaixelles un parell de clovelles de llimona. S'aconsegueix un ambientador natural que eliminarà la mala olor de la màquina.

Coneguem els nostres dites i refranys. Aigua de gener omp les botes i es graner. Indica els beneficis de les pluges de gener.

0: Som de Maria d'Esmolinar. Mi me dic Maria i som de Palma. Anna Maria de Porreres.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
1: Aquests són els nostres consells. Carn més tendra. Perquè la carn cuinada quedi més tendra, sols heu d'afegir dues o tres cuarades de vinagre a l'aigua d'escaure.

0: Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Con Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
2: Coneguem les nostres dites i refranys. La feina és santa i és santa. Se diu per estimular algú a treballar de valent.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Ho escric des d'Inca i el meu nom és Miquel Seguicases.
2: Un Isabel Morell de Rubí.
3: Hola, Gabriel, s'ha dit i jo.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. A Ràdio Murta l'assessoram i aconsellam sense cap compromís. Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Les bones mides de l'arròs. Quan us sapigueu calcular la quantitat d'arròs que heu de posar a l'olla, recordeu que sol ser una escudella per persona, a lo que és el mateix, 50 grans per persona.